Ábrense en este intre les persianes d'ultramarinos ballina. Un xigre ràdio astral de biorritmos i resonàncies patafísiques. Entran sin complexos i avérate a la banda sonora del planeta ballina. Ultramarinos ballina, el top programa de referència quan la nada era lo que esperaves.

pies i encenes dintre les persianes d'Ultramarinos Ballina. La sintonia de Radio Cucaracha 107.2 de la freqüència modulada www.radiocuca.org de la computació personal.